0: no hi ha més i tal i tal i tal, queridos.
1: Cadena Joven, otra forma de hacer radio.